0: Entonces lo compartís todo.
1: Compartimos el trabajo y sus frutos. Somos una comunidad autogestionada. No queremos que se metan en nuestras vidas.
0: ¿Y fue lo que os trajo aquí? ¿De qué huíais?
1: La pregunta es, ¿qué buscábamos? Lo creas o no, lo hemos encontrado.
2: Eres el invitado de la doctora, ¿no?
3: Necesitábamos a alguien como tú.
1: Si te quedas, tendrás que acatar las normas de la comunidad y trabajar como uno más.
0: ¿Y las casas, las tierras, no tienen dueño?
4: Haces muchas preguntas. Aquí nos gusta la discreción.
5: Aquí todos tenemos secretos. No creas todo lo que dice la doctora.
6: Está interesante, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, este es el...
7: Es inquietante.
6: Inquietante,
7: ¿no?
6: Inquietante. Es el tráiler de una película que se estrena hoy mismo. Se llama Eisham, Enjambre. Es un thriller rural del que vamos a hablar, porque además nos interesa no solamente por la película en sí, sino por donde se ha rodado en muchos municipios de la Comunidad Valenciana. Y tenemos hoy la visita de su director y su guionista.
7: Óscar Bernácer y Joana Ortueta, ¿qué tal estáis? Bienvenidos.
8: Muchas gracias, pues muy a gusto aquí.
7: Sono de ella inquietante. Es un thriller rural, però per posar els nostres oients en context, què es van a trobar en esta comunitat? Com s'aplega esta comunitat?
8: Bueno, que comença la guionista, que perquè passi esta siva.
9: Se van a trobar, en principi, un lloc on gent desheredada de la ciutat ha trobat una segona oportunitat per a començar de nou, totalment al marge del sistema.
7: Això sona idíl·lic, sona bé.
9: Sona molt bé.
7: No, a priori sona bé. Qui no ha somiat alguna vegada en retirar-se i anar-se'n a la muntanya, no? O a la serra.
8: Sí, i veient com està el món, que estem veient un poc l'apocalipsi per fascicles, no? Cada dia tenim una notícia terrible i que mos fa... L'angoixa mos la dispara i sempre estem pensant, bueno, ara què passarà, què passarà? Tenim la incertesa, no? Ja forma part de la nostra vida. Quan tens una idea de dir, pues jo me n'aniria i agarraria la motxilla i me llevaría de así del mig y faría, pero claro,
6: suena muy paradisíaco.
8: Exacto,
6: pero la atmósfera de este tráiler
8: no, aquí hay
6: tiene
8: algo,
6: poco de paradisíaco,
8: aquí hay
6: gato
8: encerrado,
6: sí, y
8: sí.
6: Si aquí pasa algo.
9: Sí, no, la idea es que el espectador entre en ese mundo de la mano de Hugh, del protagonista, al que han invitado a sumarse al proyecto porque necesitan de sus conocimientos para un asunto básico para la supervivencia. Y entonces el espectador transita por ahí un poco a través de los ojos de Hugh, primero con un poco ese escepticismo, esa superioridad moral que tenemos a veces los urbanitas, ¿no?, respecto a todo lo diferente. Pero sí, efectivamente se va enamorando de ese lugar, de ese proyecto, se va haciendo un convencido hasta que empieza a sentir, a notar detalles, ¿no?, que despiertan su espíritu crítico. I...
8: De fet, és que la natura és així, no? Té una part superbonica, idílica, sí, bucòlica, i té el reverso tenebroso de la brutalitat, no?, i la realitat de la supervivència, no?, en la natura.
7: Estem fent molta referència a la natura, a aquest lloc idíl·lic. S'ha gravat sobretot i principalment a Begís, no?, encara que hi ha altres localitzacions.
8: Sí, la comarca de l'Alt Palància en general, perquè no només Begís, sinó que també Toràs i el Toro ens van prestar molta ajuda per a dur endavant el projecte, o sigui que des d'ací els agraïm. No ho agrairem mai, de tot el que han fet els tres municipis, però els dos poblets on van rodar per a fusionar un únic poblet, no?, una única aldea, que en la pel·lícula es diu Malpàs, estan en eixa zona. El paisatge és un personatge més, les muntanyes de l'Alt Palància són especials, perquè no acaben de ser la imatge icònica mediterrània que tenim de la vegetació, no? És una vegetació diferent, més dura, més aspra, i a més tenim l'afegit de que en el 2022 van ocórrer els incendis i li donava encara un caire encara més respectuós de cara a la pel·lícula, no? I perquè veies com la natura estava tornant a obrir-se camí, però les cicatrius de l'incendi encara estan allà. N'hi ha molts arbres cremats per retirar, perquè és un lloc molt difícil de transitar. Nosaltres ho podem certificar perquè va ser un rodatge molt, molt complex i molt dur a nivell de logística i de producció.
6: Entiendo que la elecció d'aquestes localitzacions la viviríeu vosaltres. Vamos a ir allí a ver si nos da ese... esa sensación de un poco de inquietud, de agobio, ¿no?
8: Sí, es que era fundamental porque la historia el que mostra es una comunitat autogestionada en un espai totalment aïllat, ¿no? Y quan més aïllat millor, y este espai era perfecte per a això.
9: Sí, y además esto de los árboles quemados rebrotando nos servía también a una imagen muy potente, ¿no? De como la metáfora de nuestros personajes, que eran gente que había quedado desahuciada, digamos, para el mundo, para el sistema en el que vivimos, ¿no? Y en esos márgenes estaban consiguiendo rebrotar, de cierta manera.
7: Muchos personajes, los actores y actrices que veremos en pantalla, grandes referentes además del audiovisual valenciano.
9: Sí, yo estoy súper contenta con el elenco, mi co-guionista y yo, Jorge Juan Martínez, cuando hemos trabajado en este guión durante años, casi 15 años.
7: ¿Años? ¿15
9: sí.
7: años?
9: Sí. Sí. No 15 años seguidos, no, obviamente. No, ha sido un Guadiana.
7: Iba guardándose en un cajón y recuperándose.
9: Efectivamente.
7: Entiendo.
9: Y el día que hicimos la lectura, la mesa italiana, ¿no? Con todos los actores allí alrededor, con nuestra criatura en sus manos y poniéndoles voz a los personajes, o sea, yo no me lo podía creer.
8: Sí, a més és que ja portem uns anys treballant així i tant els tècnics com el talent artístic del País Valencià són quasi ja família, molts d'ells, no? I poder comptar amb ells per a fer la pel·lícula ha sigut un privilegi. En alguns era la primera volta, com és el cas de Pablo Molinero, que ha sigut un amor, una descoberta i ja tenim, pues, això, ja és una amistat que va marcada per així endavant. Però, bueno, fonamentalment teníem se traslladava molt la sensació de la comunitat en el rodatge, però en versió en buen rollo, perquè estàvem aïllats molts dies, estàvem en un hotel que havien reobert a Toràs per a nosaltres, al càmping de Los Cloticos, al costat de Begís. Tot l'equip estava disseminat en espais perquè no n'hi havia, bueno, pues ja sabeu que són molts quan anem a rodar pel·lícules i no n'hi havia espai per a tots, però estaven ahí distribuïts i la sensació de viure en comunitat ha sigut tal qual i aïllats.
7: Sense misteris i sense res inquietant, eh?
8: No, aïllats i sense internet, això sí.
7: Has nomenat a Pablo Molinero, estan ella i Cristina Fernández protagonitzant, però el repartiment, Maria Maroto, Pablo Derqui, Jordi Aguilar, Gloria March, Marta Belenguer, molts d'ells a més que ja hem vist en altres projectes treballant junts, no?
8: Sí, no, i això és lo bonico, perquè, per exemple, Maria Maroto ja va treballar en el meu, jo crec que va ser el tercer curt que vaig fer, i des d'aleshores pues, hem fet més coses junts, amb Jordi Aguilar ja havien treballat també, amb Guidar, i és això, veus?
7: Àngel
8: Fígols va ser el protagonista d'Stambrook, i veus aquest creixement que anem tenint tots, i te dona molt d'orgull, no? Després veure una pel·lícula com esta que tinga, jo crec que té una factura molt bona, i que m'agrada que poder dir en totes les paraules que és una pel·li valenciana, no? Que feta sí. per talent valencià i que anime a tota la gent a anar a veure-la al cine, que aprofiten estos dies per anar a veure-la, perquè jo crec que no defrauda i te'n vas a casa amb moltes preguntes al cap.
6: I al margen del recorrido que pueda tener en las salas de cine, han participado en Netflix, Televisión Española, Apunt, esto quiere decir que se garantiza que luego esta película se pueda ver en esta plataforma o televisión.
8: Sí, es el que anomenem el segon cicle, ¿no? El que pasa es que nosaltres també tenim esa vessant més romàntica i ens agrada
6: les
8: pel·lícules en sala.
7: gran pantalla.
6: Sí, sí, sí. Palomita.
7: Y a més, ara que ja saben que funciona d'una manera també difícil, no? Ha de funcionar amb xifres de pràcticament cada cap de setmana.
8: Clar, cada vegada se té menys paciència, però això és important, que el primer cap de setmana funcione bé. Però podem dir que les projeccions que hem fet estos dies de la preestrena que vam fer a València, que vam obrir una segona sala perquè es va omplir la primera, a Barcelona vam omplir la sala, a ir a Madrid també. Bueno, a Madrid teníem una sala, la vam omplir i mos van dir, vos hem posat una sala més gran perquè no, que no queda.
7: Ostres, Òscar, pinta molt bé, que bé,
8: sí,
7: no?
8: Sí, sí, sí.
6: Bueno,
8: no,
6: a priori, els primers dies... Qual és el feedback que us han de...
8: Impressionante, sí. O sea, super, super chulo. La gent se capfica perquè la peli demana participació de l'espectador activa, d'estar atent i te porta, perquè al principi tu tens ese rollo de estar en comunitat, en pau, però la cosa se va posant fosca i agafa una velocitat que després s'agarra i no te solta fins al final, i al final també ens diuen que és molt sorprenent, que no s'ho esperaven. I després quan els tres dies vam estar un poquet amb la gent després fora parlant i tal, i bueno, la postprojecció és brutal, és un col·loqui filosòfic acollonant.
7: I el que hem pogut escoltar ja íntegrament des de fa unes setmanes és la banda sonora, és la Maria, que nosaltres així l'admirem profundament. Sí. I que sona esta música d'una manera espectacular.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 4 de setembre del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio. Comencem, com sempre, en Vinaròs, i és que avui comença el quart festival de circ aquí al poble. Sabeu que durarà tot el cap de setmana i, bueno, aquestes seran les paraules de l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles, sobre aquesta quarta edició del festival.
1: Vale, durarà 3 dies, del 4 al 6, Vinaròs canviarà el seu ritme perquè ens podem trobar tot tipus d'espectacles, tant a l'auditori com al carrer, com a l'àgora, és a dir, en qualsevol rincó de la nostra ciutat podrem trobar un lloc, aposto que ens podem trobar un espectacle que ens podrà sorprendre. Arriscarte va néixer l'any 2022 i en només 4 edicions, tal qual com he dit abans, ha anat creixent fins a convertir-se en una de les propostes més singulars de la nostra programació cultural. Un festival que té una identitat pròpia, que porta el circ contemporani a la nostra ciutat, als nostres carrers, als espais públics i també, com he dit abans, al teatre. El circ contemporani és, per un costat, risc, és emoció, és humor i també és poesia. I també és una disciplina artística extraordinària. Però, sobretot, el que vull que entenguéssiu és que el circ és un llenguatge universal, perquè pot emocionar a un xiquet o una xiqueta, però també pot despertar la curiositat dels joves i també tornar a vegades a les persones adultes aquesta capacitat de sorpresa que en el pas del temps hem perdut.

0: celebren des del dia 1 en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana. Són els dos dies grans on els actes religiosos bàsicament són els que més motius, i s'acompanyen en aquests actes els balls en la plaça per les tardes. I just aquest any hem volgut encara pues, respaldar més a la festa i a lo que és les nostres tradicions, nombrant mantenidors de les festes al grup de danses de Peníscola i a la dansa batalla Moros i Cristians, que són els dos grups, i junt amb la banda de música, que fan possible que la gent recordem d'on venim i mos plantem i diem que volem continuar en estem, donat que són pues, centenars de xiquets que gràcies a ells pues, van passant per la plaça, i també els dies dels jubilats pues, mos ofereixen les danses al poble. O sigui, les festes per a nosaltres, a part de lo que és la festa en si, i sobretot són les tradicions que recordem pues, any tras any, gràcies pues, a la intensitat en la qual les vivim en Peníscola, en els grups de danses que ens acompanyen.
1: I continuem parlant de festes, i és que des de la regidoria de festes s'ha fet un... de Benicarló, perdoneu, s'ha fet un balanç de com van anar les festes patronals 2026 de Benicarló. Aquestes eren les paraules de la regidora de festes, María Teresa Pellicer.
2: Veis. Bé, començo jo i simplement comentar-vos que aquest 2026 afrontàvem a les festes patronals un objectiu molt clar, que era donar continuïtat a les decisions que van prendre l'any passat i continuar avançant cap a unes festes més diverses, més participatives i pensades per a tots els públics. I crec que el balanç no pot ser més positiu. Per la seva banda, el recinte de festes al carrer Boters ha tornat a funcionar com l'espai de referència per als grans espectacles, permetir-nos acollir actes multitudinaris amb unes bones condicions de capacitat, com comoditat i seguretat. Enguany hem tingut una resposta del públic extraordinària. Els grans concerts han estat plens, com Ducandul o Rebeldes, el viatge als 90, que han omplit tots els aforaments. Aquesta resposta el que demostra és que la ciutadania vol una programació musical potent i variada, i que tenim capacitat per aportar-la a Benicarló. Però no tot han estat els grans formats. Com bé sabeu, aquest any han volgut apostar per una programació també més íntima, vinculada al nostre patrimoni, i així vull destacar especialment sota la llum de les espelmes, que com sabeu s'ha fet al convent, ha sigut uns concerts de petit format, en un espai molt especial, que era el convent de les Monges Tancades.